0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són parants on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Consell Comarcal del Ripollès. Al servei de les persones i els municipis.
1: Un any més es duran a terme els punts liles a la comarca del Ripollès. Recordem en què consisteix un punt lila. Ens ho explica la Dèlia Duran, que és consellera de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès.
2: És un espai d'atenció directa a les persones, on s'hi desenvolupen les funcions d'informació, prevenció, detecció, atenció o derivació de casos de l'àmbit de les violències masclistes, sexuals i de les LGTBI fòbiques, en contextos d'oci nocturn i al marc de les festes majors o d'altres activitats del municipi.
1: I exactament quins serveis ofereix un punt lila? Ens ho explica la Laura Vidal, que és tècnica de joventut del Consell Comarcal.
3: Els punts liles són d'ubicació fixa i integra un espai d'informació de tipus preventiu sobre les violències masclistes i en especial sobre les violències sexuals, l'assetjament sexual i les violències LGTBI fòbiques. També hi ha informació pròpia dels serveis de la comarca, serveis d'atenció integrals LGTBIQ+, SAI, serveis d'informació i assessorament a les dones, SIAT, i material de la campanya No toquis la pera. Al mateix temps, disposaran d'un espai específic per atendre de manera confidencial i segura qualsevol incident que es pugui donar, atès per un equip de dos professionals.
2: Com a novetat aquest any, també s'hi podrà trobar la nova campanya de consum que s'ha creat des de l'Oficina Jove del Ripollès, amb l'eslògan «La festa la poses tu, no la beguda». L'objectiu és sensibilitzar sobre el consum d'alcohol, sobretot en l'espai d'oci nocturn, ja que és una dinàmica que preocupa, tant pel que fa a les edats primerenques on s'inicien aquest consum, com per la necessitat de conscienciar sobre l'abús d'aquest.
1: I per què es planteja tirar endavant campanyes com aquesta dels punts liles?
3: Arran de la realització dels punts liles l'any passat, es van detectar dinàmiques de consum preocupants entre les persones joves de la comarca. Tot i que aquestes no difereixen de les registrades en altres comarques, des de la Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès es va considerar necessari abordar aquesta qüestió. Amb aquesta campanya es vol treballar diferents objectius: sensibilitzar sobre els riscos derivats del consum d'alcohol, promoure bones pràctiques en els espais d'oci nocturn, treballar conjuntament amb els ajuntaments i la promoció de festes més saludables. Les accions que s'han plantejat són: s'ha fet una formació a comissions de festa que es va fer el mes d'abril, el 10 d'abril, més concretament, tota la informació que es pot trobar dels recursos existents en el consum a la pàgina web, l'edició de cartells per penjar a les barres i els punts liles per la promoció de festes més saludables i tot el material de marxandatge per reforçar la campanya.
1: Aquest any, on es poden trobar els punts liles a la comarca del Ripollès?
2: A les festes majors del Ripoll, Camprodon, Queralbs, Vilallonga de Ter, Ribes de Freser, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses i Can de Bànol. En total, són uns 17 serveis que ja en alguns d'aquests municipis hi hauran els punts liles presents, com cada any, durant més d'un dia a les festes majors.
1: Per últim, en quins horaris es pot trobar aquest servei?
3: Majoritàriament és de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada, però cada municipi ha triat l'horari en què es desenvolupa la seva festa major o la seva activitat. I una hora abans de l'inici de la festa, les tècniques del punt lila recorren els carrers del poble per informar de la seva presència i de com poden ajudar els joves.
1: Hem parlat dels punts liles, un servei que es posa en marxa coincidint amb la festa major de Ripoll, però que també es podrà trobar en altres festes majors, com la de Camprodon, Queralbs, Vilallonga de Ter, Ribes de Freser, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Can de Bànol. Ens ho ha explicat la Dèlia Duran, que és consellera comarcal de joventut del Consell Comarcal, i Laura Vidal, que és la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Ripollès.
4: Salut, je suis Sophie Alespaxer.

0: Yo, what's up, guys? This is Ugel.
1: Hi, I'm John Carter.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Ripollet.

Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

0: recuperant èxits dels 70s, 80s i 90s aquí a Hit Parade. És motiu d'alegria que amb aquestes dues orelles i amb estèreo, sempre quan no aneu amb un aparell de ràdio galena, doncs és maco, és preciós, doncs escoltar aquesta música, com dèiem, les vostres orelles, i recuperar no tan sols la música, sinó una època complerta. 70s, 80s, 90s. Rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. També més endavant escoltarem a Caco Martínez, Esteve Llop, i res, que saludem a tot el personal, a vosaltres que m'escolteu, per exemple, en línia, online, o bé, per exemple, des del podcast de iVox, de Spotify o bé d'Apple. També a vosaltres que esteu al Ripollès o bé a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i tot el gironès, o bé, per exemple, al Ripollès o a Manlleu i l'Osona, o bé, per exemple, els que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges, i també els companys i companyes que ara mateix esteu a Cunit o a qualsevol lloc de la Costa Daurada, al Baix Penedès, a la província de Tarragona. M'esborrona. Doncs res, com és habitual, anem a començar amb una gran cançó que ens presentarà, com és habitual, en Caco Martínez. Hola, Caco!
1: Hola, amics! Que plaer és compartir amb vosaltres el hit de la setmana aquí, a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us vull presentar un dels precursors del synth-pop britànic. Parlo de Howard Jones, cantant, compositor i teclista que va aconseguir la fama als anys 80 com un dels referents del synth-pop. El seu estil es caracteritza per l'ús destacat de sintes, tecnologia avançada i lletres positives. Al llarg de la seva carrera ha mantingut una activitat constant, adaptant-se a les noves tendències musicals sense perdre la seva identitat artística, i és una figura influent dins de la música electrònica i el pop britànic. Va generar grans èxits com el que escoltareu a continuació, What is Love?

0: Ostres, quina gran cançó, un tema francament brutal de Howard Jones. Ara potser seria una mica moment de recuperar més cançons, perquè ara mateix tenim aquí, mira per on, també un home francament molt conegut i reconegut a les zones radiofòniques de casa nostra. Esteve Llop, què ens presentes aquesta setmana?
1: Què tal, Jordi, i amics i companys de Hit Parade? Un plaer, com sempre. Doncs per un moment, per a recuperar la història d'una cançó bonica de la música moderna. Viatgem avui a l'any 1989, al final d'aquella dècada sonava a la ràdio A Tot Drap, una cançó amb un ritme marcat que podríem dir que ens recorda una mica a la música rock dels anys 50, en un format molt elegant i amb una veu molt característica, la de Roland Gift, us en parlàvem fa alguns dies. Era el frontman d'una formació nascuda a Birmingham l'any 1984 i que a finals dels 80 va aconseguir moltíssima repercussió amb temes com aquest.

Dinamarca, on pràcticament tots els cotxes són elèctrics i mengen salmó cada dia, ens arribava aquesta cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat als 80s. Paul Morton Max, això es deia Take On Me Am Aha, també creadors directament d'aquella cançó que es deia The Sun Always Shines On TV. El sol sempre es reflecta a la televisió. Això és cert, eh? Sigui una tele gran, petita, mitjana, antiga, més nova. Bé, ara mateix una mica de música britànica amb Tony Halley, amb aquella veu tan especial, Martin Kemp i Gary Kemp. Spandau Ballet. Això es deia Gold.

0: etcètera, etcètera. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat, juntament amb aquell We'll Be Together, Sting, a Englishman in New York. Una cançó que avui dia es podria dir a Englishman in England. I ara mateix ens anem a l'any 1980, aquí al Hit Parade, música dels 70s, 80s i 90s per arreu de Catalunya, Andorra, ses illes també en format podcast i online. Ara una mica de Goombay Dance Band, The Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,

etcètera. El que tocaven ho convertien en or. Després, directament de la Gumbay Dance Band Son of Jamaica, des d'Alemanya han sonat Abba, i ara sonaran des de Miami, a Florida, una gran banda que als anys 70 van tenir un èxit brutal. Casey and the Sunshine Band amb Give It Up. Això era Funky Blanc des de Miami. Una banda que...

0: Love the Music. Qui ho diu, això? Eh? You Can't Stop the Music? Veus? Es pot parar la música, però ells deien que la música no pot parar, i tenien tota la raó. Des de Greenwich Village, Manhattan, New York, ens arribaven aquesta gent produïda en un principi per francesos. Can't Stop the Music and Village People. Gent de poble. Bé, senyores i senyors, una vegada els vaig anar a buscar amb el meu cotxe. Bé, era un MG Maestro, que ara són xinesos, abans eren britànics, del meu pare, que tenia una computadora a bord que deia «Attenzione, carburante indisaudiamento», quan s'acabava directament la benzina o estava en reserva, no? Els Technotronic van flipar. També una vegada amb en Josep Soriano vàrem anar a buscar la Crystal Waters, conegut gent impactant, els Bros, When Will I Be Famous, però em van impactar Joe Bogart i Akid Kay, i en definitiva aquesta gran banda belga, Pump Up the Jam, Technotronic. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra i també Ses Illes.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's

canyella. La llauna és de color marró. Cherry Coke, no hagas el indio. Haz el Cherokee. We create a

0: Ei, hey, Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, no, no, reggaetó, no!
3: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, Instagram.

0: gran cançó de gala dels anys 90, finals dels 90, es deia Coming to my life. I amb aquesta cançó vaig guanyar uns dinerons perquè en Fèlix, de Blanco y Negro, em va encarregar, posa la veu a un spot de televisió que deia Gala, Coming to my life, el disco dents de l'any. Bé, òbviament ho feia millor, tenia un micròfon molt millor i em anaven donant ordres a través dels auriculars. I a més era un treball ben pagat a la zona alta de Barcelona amb uns estudis on vaig conèixer la noia que doblava Kim Basinger i el seu marit que doblava a la família Douglas, no? Aquests grans actors de Hollywood. Coming to my life i Caco, gràcies.
1: Hola, amics.
0: I també Esteve Alló.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, ja marxant amb una cançó que em recorda a Vic i el Fidel Gallego, aquest DJ que fa virgueries amb els discs, amb un tema de fa molt temps de Kylie Minogue, Can't Get You Out.

Atlanta. Λίπουλες FM. Jenny Smartini.

0: Aquí comença. Aquí comença. Fem dissabte. Fem dissabte.
1: Hola, hola, hola. Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Aquí ens atem una nova edició del programa d'èxits i novetats. Amb tu i fent les dues, això és el Fem Dissabte. Jo sóc Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Compartirem amb tu 180 minuts de bona música.
0: El top 20 de la setmana.
1: Fem Dissabte. Hem començat amb la versió que ha fet Lizzo d'un clàssic de Meredith Brooks que es diu Beach. Ara arriba David Guetta i Jennifer López. Oh, no.

han sigut número 1 aquí al Top 20 del Fem Dissabte amb aquesta història que hem escoltat i que es diu Save Me Tonight. Jennifer López, David Guetta. Ara arriba Alan Dixon. Novetat de la setmana amb això que comença a sonar, que es diu Gravity. Gravity.

0: Així sonem com cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
2: Fem dissabte.
0: Amb la primera de les 3 entrades que tenim aquesta setmana. Ja l'havíem punxat al programa. Bella Barb, Go to Dinner.

0: el passat divendres publicava nou àlbum Zara Larsson, on està inclosa aquesta col·laboració amb Shakira. Eurosummer.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez.

I com cada dissabte, no podíem oblidar-nos de la nostra màquina del temps. No podríem oblidar-nos dels èxits dels 70, 80, 90, 2000. Don't look any further. Demis Edwards. Nosaltres que avancem des del Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, ara amb Potential, la més nova de Somr. L'artista que descobríem el passat 2025 és número 18 de la setmana. Apuja el volum de la teva ràdio. Bon dia. Bon dia.

Mica en mica anem descobrint cadascuna de les seves produccions. Et parlo de Somr. Potència és la seva última que ha sonat aquí el fent dissabte. Ara els dio di una pausa i tornem. You

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
0: Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

Ens hem posat romanticons des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM amb la més nova de Luis Capaldi. Stay Love. Així hem obert nou bloc d'èxits des de la 98.7 al Ripollès i la 107.9 des del Bages. Gràcies per connectar amb nosaltres. Ara arriba la nova del DJ emmascarat Clapton. Sun Castle.

Segueix pujant a la llista una setmana més la música d'Anthony G aka Tony La Torre. Love Won't Turn Around. Música que arriba directament des de la comarca de l'Anoia. Les dues a Ripollet FM i a Ràdio Sant Joan. No,

Son produccions enfocades directament a la temporada d'estiu. I Love Life, Baker Matt. I ara els Duran Duran, amb la col·laboració que tenen amb Nile Rodgers, Free to Love.

És la segona de les entrades a la llista del Top 20. Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love. Ara agafem la nostra màquina del temps i viatgem a 1984. In the Evening, Cheryl Lee Ralph. ¿La recordas? ¿La recordas?

Són històries directament des de la nostra capsa de records. Sheryl Lee Ralph, In the Evening, 1984, i és que les millors dels 70, 80, 90 i 2000 també tenen presència aquí al programa d'èxits i novetats. El teu Fem Dissabte. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres.

Està molt malament que ho diguem, però és que música així, només aquí. Maveon, Fire Away. I abans de fer una petita pausa, arriba a les 12, Tame Impala, juntament amb Jenny, i això que es diu Dràcula. Tornem en res.

amb la música de Meghan Trainor. Hem obert nova hora d'èxits aquí el fin dissabte. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te des de Ràdio Sant Joan 107.9 FM i la 98.7 a Ripollès FM. Bon dia! Ens encanta la nova de Ella Langley. Una mica de country pop amb Chausin, Texas.

0: Hands on Me. És la nova de la britànica Becky Hill.
1: Fem dissabte. On neixen els èxits.
0: Just the way you are. El clàssic de Milky. Ara amb nova versió 2026 a càrrec de David Guetta.

entrada directament a la número 12, aquesta versió 2026 que ha fet David Guetta del clàssic de Milky, Just the Way You Are. Ara una mica de tecnopop, podem dir-lo així, de la mà de Nicholas. Lonely Heart és una altra de les novetats que presentem avui aquí al Fem Dissabte.

0: En antena, Yanis Martínez.
1: És la música que sona arreu del planeta, la més trending. També t'ho vam descobrir aquí a Secou, Dangerous Lover.

Això és perillós, l'amant perillós, Dangerous Lover, de la mà de Seco. Ara viatgem al 79, amb els Village People, Can't Stop the Music.

creadors del conegudíssim YMCA o In The Navy, també van tenir aquesta com a èxit. Can't Stop The Music, la música no pot parar, amb els Village People. En aquest migdia d'aquest dissabte de primavera que compartim amb tu, des de la 107.9, des de la 98.7, amb moltes històries que ens agraden. Com la segona sonada, Fideles, que la van presentar la setmana passada, es diu Another Night.

Així que no marxis, perquè venim carregats de hits fins les dues. Bon migdia des de la teva ràdio.

0: Genís Martínez.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: sols de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. Divendres, de 9 a 10 de la nit.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
6: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

Una de les més noves de Manuel Carrasco serveix per obrir nou bloc d'èxits aquí al Fent dissabte. Oh, si pudiera. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te. Ara amb uns mítics. La banda de David, Rafa, Javi i Dani, els Hombres G. Han presentat pel·lícula Los mejores años de nuestras vidas.

0: Europa.
1: És l'entrada més important de la setmana.
0: Madonna. I got something I want to talk about.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. És el seu nou single, el primer de Confessions on a Men's Floor, Part 2. I que inclou un sampler d'aquest clàssic de la Inner City. Let me tell

clàssic del 88 de les pistes de ball de les Inner City Good Life, i que Madonna ha aprofitat per incloure un trosset, un sampler al seu nou single Bring Your Love, juntament amb Sabrina Carpenter. Són els kits de la nostra màquina del temps, les millors de les últimes dècades.

fin les dues, t'acompanyo. Amb més clàssics que tornen a l'actualitat. Aquest, una de les més grans de Camilo VI.

Vivir así es morir de amor. L'èxit del 78 de Camilo VI, la versió de David Bisbal. Així continuem en aquest migdia d'aquest dissabte de primavera des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. Ara amb la banda sonora del Diable Vesteix de Prada, amb Lady Gaga, Erdoechi, i això que es diu Runaway.

més novetats que ens arriben a la redacció del Fem Dissabte. Adam Port, Bill the One. I fins a arribar a la una, fins a fer una petita pausa, Material Lover de Sien Spyro.

número 7 de la setmana per al Francesc Kungs. Això s'anomena Get Away. Així encetem nova hora d'èxits amb les més importants de la setmana des de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. Bon migdia.

0: a la número 6 trobem l'última de les produccions d'Afrojack, Sia i David Guetta. Awake Tonight. Li posem ritme al teu cap de setmana.
1: Genís Martínez és l'encarregat d'acostar-vos totes les novetats al Fem Dissabte.
0: L'última de les propostes de Rick Astley comença a sonar. Diu Raindrops. I bé, després de Waiting on You.

un dels creadors de hits globals a la dècada dels 80 com Never Gonna Give You Up, Take Me To Your Heart, Whenever You Need Somebody, ha tornat en aquest 2026 Rick Astley.

S'han passat per l'antena del Fem dissabte els coreans BTS. Que us recordo que el mes de juny visitaran Madrid. Els que comencen a sonar han triomfat de valent els últims concerts a Barcelona a l'estadi Lluís Companys. El último de la fila.

0: Hem obert la nostra capsa de records amb la música de Manolo García i Quimi Portet, com un burro amarrado a la puerta del baile. S'han passat dos dates a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona amb un èxit brutal.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
2: If

What Again. És una altra de les novetats que presentem en aquest dissabte des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM. Abans de fer una petita pausa, escoltem a Cert Cor i una novetat que es diu Everywhere. No marxis molt lluny, tornem en res.

ben dissabte. VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
5: On nen Genís Martínez!

La música del fantàstic Bruno Mars, Risk It All, des del seu àlbum The Romantic. Es rumoreja ja que el proper senzill sigui Cha Cha Cha, que es tornarà a gravar amb la veu de Karol G, que podria ser un dels hits del proper estiu 2026. Estarem atents aquí el fent dissabte. Bon migdia!

És la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte primaveral, on hem escoltat la més nova de Maroon 5. Una altra noia que torna és ella, Natalie Imbruglia.

0: on neixen els èxits. Fem dissabte.
1: Va crear himnes als 90 com Torn. L'australiana Natalie Imbruglia ha tornat en aquest 2026 i ja sona el Fem dissabte. Una altra de les cançons que són objectiu aquí al programa és aquesta, número 3, Talk to You d'Another. És un hit mundial.

està preparada per ser una de les més ballades aquest estiu a la Illa Blanca, a Eivissa. Te la vam descobrir aquí al programa el fent dissabte, la música de Nover, Talk to You. Aquest també el vam descobrir l'any passat, Sam Fender. De moment es queda la número 2 amb la col·laboració que té amb Olivia Dean.

és el DJ i productor Moleia des d'Itàlia. El 98 ens presentava aquesta que hem recuperat des de la nostra màquina del temps. With the Rim, Let Me Go. Les millors dels 70, 80, 90, 2000 també sonen aquí.

0: Després de 9 setmanes ho han aconseguit Shakira i Bele. Número 1, el fem dissabte amb Algo Tu. Nosaltres estem tancant la paradeta. El proper dissabte tornem a les 11 a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. A la producció del programa està Maria Serrano. A les novetats, Jordi Casas. I com no, saludar els capos de la ràdio, Josep Giral i Josep Lloret. Que acabis de passar un gran cap de setmana. La música continua. I per tancar el programa, Jody Hearts and Talks. Salutacions al meu nom, Genís Martínez.
1: Genís Martínez.
0: Que vagi molt bé. Apa, adeu.

Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. Divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Les 300 persones concentrades avui dissabte al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel han celebrat la notícia del seu alliberament. Ho han fet pocs minuts després de començar la marxa, ja on la dona de l'activista catalano-palestí Saïfa Boukhashek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors. La notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades. Recordem que Boukhashek serà deportat a través del pas fronterer de Taba a Egipte, tal com han confirmat fonts israelianes. I el creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant la matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar, precisament a demà diumenge, el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. I precisament en aquest mateix camp de l'antivirus, des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus en el vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara aquest confinament, aquesta quarantena, és preventiva i no té símptomes. I parlem de política en clau catalana, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I ho fa avui que es compleixen precisament 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. I per la seva banda, també en política, però parlant d'educació, Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona que discutien la vaga de docents. Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat. I per part d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha considerat que la direcció dels Mossos d'Esquadra no funciona i diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li demana a ella que el faci cessar. I parlem de cultura, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I parlem ara d'esports, ja que l'Espanyol busca Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mes

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum. Dissabtes de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop

0: Rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació.
4: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
3: Precisament ho ha dit i després d'un dia on els diversos partits polítics del Parlament han criticat per la presumpta infiltració dels dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Des de Junts per Catalunya han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels comuns, en aquest cas, des del Consell Nacional, Jéssica Albiach creu que el govern està sobrepassat. I en altres reaccions polítiques, en aquest cas des d'Esquerra, Oriol Junqueras considera que la direcció dels Mossos d'Esquadra, en paraules seves, no funciona. I que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana a Illa que el cessi. I parlem de l'antivirus, ja que el creuer afectat per un brot d'aquesta malaltia arribarà durant la matinada d'avui a demà a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre els passatgers espanyols hi ha 5 catalans. I parlem en plana internacional, ja que avui 300 persones s'han concentrat al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel. I precisament mentre es manifestaven han celebrat la notícia del seu alliberament que l'ha donat al ministre d'Afers Exteriors d'Espanya després de que li informessin les autoritats israelianes. Ja en successos, no, els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama avui dijous a la nit. Dijous d'aquesta setmana a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi i la víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i posteriorment va ser derivada a l'Hospital Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. En un apunt en cultura, el municipi d'Aitona ha donat el tret de sortida avui dissabte a la temporada de collites en el marc de la campanya Fruit Turisme. I en un punt final d'esports, ara a un quart de cinc, l'Espanyol busca Sevilla el seu primer triomf de l'any. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Ahir vaig veure la Maria.
1: I com està la seva filla?
0: Encara és complicat, però es troba molt millor.
2: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans, els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Hey, it's Morgan Wallen.
2: Hey guys, it's Tate McRae here.

Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum.

Atlàntic se ven, Atlantis depèn, Atlàntic se clou, tentacles espets.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers de baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Grand Depart, que sortirà el 6 de juliol. Ens n'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats: una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
4: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
3: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
2: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï els tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat en 30 minuts transcorreguts és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem al futur.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara

0: que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: This is Rosé.
3: Hi, this is Bruno Mars.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La protesta es va iniciar el passat 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les properes setmanes. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Segons un informe en resposta parlamentària a la CUP, difós pel sindicat USTEC, els Mossos van actuar a Barcelona, però també a molts més punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. I parlem d'una nova flotilla que aquest cop va cap a Cuba i salparà aquest dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a l'illa cubana. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a la capital cubana. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs per les tempestes locals, sobretot al sud de Catalunya. Precisament moment per revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Amb molta puntualitat s'han activat aquestes precipitacions a les Terres de l'Ebre al migdia i a primeres hores de la tarda ja tenien màxima afectació a totes aquelles comarques del litoral i prelitoral català. En aquells moments teníem ruixats que han descarregat amb molta intensitat i registres que han superat els 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona dels ports. I a mesura que la tarda ha avançat, aquests ruixats han acabat afectant a comarques de Lleida, de la Catalunya central i a aquestes hores també a les comarques de Girona i, de fet, també arriben al Pirineu i Prepirineu. De cara a demà, diumenge al matí, canvi radical de temps, ambient molt assolellat, boires a baix i fondalades de la Catalunya central i a la tarda arribada de més precipitació per la franja de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa. Que tingueu bona nit.
2: I els Mossos d'Esquadra en successos han desarticulat un grup vinculat a diversos incidents amb armes de foc registrades entre els anys 2024 i 2026 a Sant Adrià de Besòs. L'operació policial es va iniciar arran de diversos episodis de violència en la via pública, caracteritzats per l'ús reiterat d'armes de foc en el context d'un conflicte sostingut entre dos grups criminals amb fort arrelament a la zona. I en esports, l'Espanyol està intentant buscar el seu primer triomf a Sevilla i per ara, en la segona part, ja van 0-1 en favor a l'equip blanc i blau. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples, no sé on vaig, però sé que

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El

Ràdio de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House.

0: tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum. Dissabtes de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Hi, it's Jade.

0: σε Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Quatre persones han resultat ferides, una d'elles crítica i una altra greu, en un accident amb dos vehicles implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Els hem atès i traslladat quatre afectats, un home en estat crític i un en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i dos de lleus a l'Hospital d'Olot. I paral·lelament, avui també els Mossos d'Esquadra busquen dos atracadors que aquest matí han assaltat una botiga de productes electrònics al centre de Mataró amb una pistola. Els lladres no han disparat cap tret. Hi ha notícies a nivell català. El Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. Precisament parlant de vagues, la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I parlem de Rodalies, en aquest cas parlem de FGC, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en aquesta plana ferroviària, ja que Rodalies avui torna a ser de pagament, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Precisament la que s'ha restablert és la circulació a la línia R8 de Rodalies, que s'ha recuperat vora 4:45 després que el divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. I seguim amb altres informacions més en plana internacional, tot i que molt vinculades a Barcelona, ja que una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salpant també aquell dimarts des de Barcelona. Aniran a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa que es diu Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb l'equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Ja en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent del temps davant la previsió de pluges que estan arrasant el país durant aquesta tarda, sobretot al sud. I anem, sobretot, a nivell esportiu, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí.

0: jardí amb unes vistes espectaculars. La Batissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 3:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident ha mort el conductor d'un dels tot terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va abarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plàter. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. Només la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punta esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Vallès, Maresme, Barcelona, tota l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, la terra ferma, també a Andorra, Formentera, Eivissa, a Sitges i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, com és habitual, repassarem un munt de cançons de l'àmbit de la música house i de la música electrònica, cosa que vinc fent des de, doncs, directament començaments, mitjans, finals dels anys 90, quan va néixer aquest programa que es diu Jordi Casas House. Molt bé, avui és un programa una mica especial, bé, diria jo, molt especial, perquè hi ha un noi que es diu Toni Molina Cirera, d'Abrera, que malauradament ens va deixar fa uns dies, i especialment amb aquest noi me l'estimava molt, perquè em suportava des dels anys 90. Ell era DJ, era d'Abrera i era un dels principals oients d'aquest programa, una persona d'aquelles que sempre, doncs, et felicita pel cumpleanys, pel sant, et diu: aquest programa està bé, això així, la música així. Doncs Toni Molina Cirera, per tu, encara que no hi siguis, aquesta edició de Jordi Casas House, aquest programa que escoltaves des de fa 20 i pico d'anys. Doncs res, el nostre condol a la seva dona, a tots els amics familiars d'aquesta gran persona, Toni Molina Cirera, d'Abrera, nascut, per cert, a l'Hospitalet, que ens va deixar fa poc i que disfrutava tant amb aquesta música. Música

escoltant Jordi Casas House, amb Jordi Casas, el mestre del house.

francament brutal, aquesta cançó de Chapter and Verse, que es diu Hands Up. Aquí el Jordi Casas House, ara mateix estigueu fent el que estigueu fent, sortint de festuqui a casa, treballant, sent taxista i també treballant o vigilant, o, per exemple, conduint el vostre vehicle. Atenció a això de Bedford, que es diu Let Me Go.

senyor Jordi Casas, Faus i Kid Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc o així, o fent un jingle.

suposo que els més ibisencs i ibisenques us sonarà aquesta cançó de la Eivissa, que no té res a veure amb la d'ara, de finals dels 90. Des de Defected Records, Spiller, Sophie, Ellis Baxter, Groove Jet, donant pas ara mateix a Johan S. Stephen Day, per això que es diu Like a Fire. Un altre dels temes nous que us estrenem a Jordi Casas House. Jordi Casas House, novetats, promos, exclusives de l'àmbit de la música house i la música electrònica.

Segurament més d'un i més d'una direu: avui el Casas està una mica despistat. No, no és que estigui despistat, és que algú que estava per aquí a l'estudi ha obert la porta mentre estava parlant i ha deixat entrar una bonica gosseta Beagle, la qual no es volia estar a l'estudi perquè no li agrada el house i volia marxar i m'estava rascant la porta. I immediatament després, bé, en un lloc on estem a 40 graus gairebé, doncs ha marxat la llum i mig programa a les fosques. Sort que ho faig des d'un portàtil, oi? I mira, encara tenim la sort de que soni el Jordi Casascau, si no a prendre directament pel sac. Doncs res, ens hi retrobem a la propera edició de Jordi Casascau. Espero que us hagi agradat la música. Us deixo amb Free My Soul, Roger, DJ Ray, una mica...

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.